0: Vuelve a Estados Unidos en octubre para ofrecer una gira de conciertos. José Miragay.
1: Traje gris, zapatillas rojas, 5 instrumentos de metal. El quinteto saltó al terreno de juego durante la ceremonia previa del partido para protagonizar uno de los momentos más solemnes de una cita que congregó a millones de espectadores en todo el mundo. La actuación supuso un nuevo hito en la trayectoria de una de las formaciones españolas de música de cámara con mayor proyección internacional.
2: O sea, el concert més breu de la nostra història, no? I va ser, pues, algo realment impactant, algo de una dimensió que en les primeres hores no podíem calcular-la. Va ser una dimensió creixent durant els 3 dies o els 2 dies que va durar això. I l'impacte que després ha tingut a tots els nivells, musicals, socials, laborals, de reconeixement. Sembla que el concert de 45 segons ha tingut més impacte que els 37 anys que portem de carrera viatjant per tot arreu i fent coses pot ser molt més complicades que l'himne nacional.
1: Spanish Brass, Premio Nacional de Música en 2020, está integrado por Juan José Serna y Carlos Benetó a las trompetas, Manolo Pérez a la trompa, Indalencio Bonet al trombón y Sergio Finca a la tuba.
2: La nostra terra és molt musical, en els nostres pobles, jo soc de Castelló, el meu germà major també és oboista, i diguem que socialment, en els nostres pobles, l'educació musical era algo molt natural de lo que encara avui en dia tens una vinculació molt important a aquest entorn social musical de les societats musicals.
3: Meus avis eren músics, meus germans, jo soc el quart de 5 germans, els 3 que anaven davant ja eren músics també, i bueno, a l'hora d'escollir l'instrument, pues no vaig escollir l'instrument, era l'instrument que feia falta, en aquell cas era la trompa.
2: El grup va començar en el 89 d'una manera espontània, seguint aquest patró, 5 persones, 4 instruments, 5 persones, i començarem a fer lectura de partitures, descobrint...
1: En los días previos a la final, la organización del Mundial de Fútbol decidió incorporar intérpretes en directo en lugar de hacer sonar los himnos nacionales de los finalistas mediante grabaciones. La Spanish Brass fue invitada a pisar el césped.
2: Nosotros pensàvem que era una broma, sincerament, perquè... Això va ser el dia 17, divendres.
1: La invitación llegó solo 2 días antes de la final, por lo que los integrantes del grupo debieron organizar de manera acelerada su desplazamiento. El día anterior partieron hacia Nueva York para el ensayo general.
2: Amaneguem amb un WhatsApp d'Inda, el nostre company, que li havia remès Alba, que és la xica, la nostra mànager, que estava al despatx. Preguntamos si mos havia anar a tocar al final. Mos preguntava ella, perquè té molta guassa, esta xica. Ja, ja, ja, ja, i tal. I mos envia el WhatsApp, nosaltres llegint-ho, a les 8 del matí, 8 menys quart del matí, en el cafè, diguem, això és una broma.
1: Tras su participación en la final de la Copa del Mundo, Spanish Brass volverá a Estados Unidos en octubre para ofrecer una gira de conciertos.
3: Ya que treballar dia a dia, perquè al fill al cap és una feina com una altra, la nostra. I seguint constant i realment tinguent il·lusió, a la llarga arribaran. I després, que intenten ser ells mateixos, que no copien el que n'hi ha, que no imiten el que n'hi ha. O sigui, hi ha que ser creatius i més.
4: Això no va canviar en absolut. Segurament sí que canviarà, diguem, a nivell públic, en el sentit que avui en dia n'hi ha molta gent que es coneix perquè som els que tocarem el Mundial. Això, evident, no se va poder canviar mai. I espere que siga bo per a nosaltres, vull dir que s'aporta una mica més de treball, que és el que desitgem.
2: D'alguna manera reaccionarem a respondre a l'esforç que se va fer quan tu eres jove, la inversió de temps, d'esforç, els diners dels teus pares, per arribar a un punt laboral en el que no vas més enllà del que tu tenies previst. I això va ser el que va moure el... deixar les orquestes, prendre una decisió coral el 5 al temps per deixar les orquestes.
1: I en diciembre, classes magistrales per a participar en The Mae West Clinic de Chicago, uno de los encuentros internacionales más importantes dedicados a la música de banda y de la educación musical.
2: El volum de concerts avui en dia supera els 100 concerts a l'any, el que vol dir que cada 3 dies aproximadament hi ha un concert. I hem passat molt de temps fora, sou també uns